0: Segueix les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
1: En clau política, Partit Popular i PSPB parlen avui de finançament autonòmic. Alejandra Carrillo.
2: Els populars valencians asseguren que l'ajornament del Consell de Política Fiscal i Financera li dona al govern una oportunitat per a reflexionar i tornar amb una proposta que siga justa per a la comunitat. Mentrestant, els socialistes adverteixen al president Juanfran Pérez Llorca que trairà als valencians si rebutja i impedeix que la comunitat es beneficie del nou model de finançament proposat pel govern. José Díaz, portaveu socialista d'Hisenda en les Corts.
3: Pérez Llorca està dispost a fer pagar a los valencianos y valencianas el precio de su candidatura. Y ese precio son 3.669 millones de euros para nuestra sanidad, nuestra educación o nuestra dependencia.
1: Mentre està la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha assenyalat avui que a data de 30 de juny l'executiu central ha executat una inversió de 7.200 milions d'euros en la comunitat a través del pla de recuperació. Del total dels fons, 4.500 procedeixen de convocatòries i licitacions i 2.700 milions han sigut assignats en conferències sectorials.
4: 7.200 millones que han mejorado nuestras comunicaciones, nuestras infraestructuras ferroviarias, que han apostado por el transporte ferroviario, que también ha mejorado la competitividad de nuestras empresas.
1: Per cert, que el Ministeri de l'Interior té detectats de 7.111 casos de violència masclista en la Comunitat Valenciana. És la segona autonomia amb més registres. Quant a les edats de les víctimes, la majoria són dones entre 31 i 45 anys. Recordem, com sempre, el telèfon 017 d'atenció a les víctimes. Content també que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha confirmat una pena de presó de 7 anys per a un home detingut a Alacant amb més de 400 grams de ketamina. Els fets van ocórrer al setembre de 2025. I la Policia Nacional ha detingut a Benidorm un lladre especialitzat a robar telèfons mòbils i carteres de clients d'hotels durant el bufet del desdijuni. Hi ha lliçons que no apareixen en els llibres de text perquè les ensenyen l'experiència de persones que les han viscut des de prop. Escoltar una víctima del terrorisme i explicar com la violència va canviar la seva vida és una d'elles. I això és l'objectiu del programa Memòria i Prevenció del Terrorisme a les Aules, una iniciativa que impulsen les conselleries de Justícia i Educació, en la que han participat ja més de 18.000 alumnes de tercer i quart d'ESO i batxillerat.
2: Javier López, vicepresident de la Fundació de Víctimes del Terrorisme, que va patir un atemptat al País Basc, és una de la vintena de víctimes que han compartit la seva experiència amb estudiants valencians.
5: Casi todas las víctimas, lo que sí hacemos ver durante nuestras presentaciones es que la violencia no conduce a nada. Intentamos además influir en los chavales en contra de la radicalización. Casi todos al final terminamos dando un mensaje de lucha, de recuperación. Los alumnos nos hacen todo tipo de preguntas. Su reacción, la de sorpresa, ¿no? ¿Cómo esto ha estado pudiendo suceder en este país y no nos hemos enterado o yo no soy conocedor de ello, ¿no?
2: La iniciativa té diverses fases. En el primer trimestre s'imparteix una formació específica per al professorat i acaba amb el testimoni de les víctimes, a les quals se'n diu víctimes educadores. Ho explica Fran Soler, director general d'Atenció a les Víctimes de la Generalitat.
6: Porque son también personas que se han formado antes de ir a dar las charlas, que hacen un esfuerzo enorme y que valoramos muchísimo, porque pues no deja de ser abrirte de nuevo en canal, volver a revivir con una finalidad muy loable, que es la de concienciar. El proyecto es un éxito desde el punto de vista tanto de participación del profesorado como del alumnado.
1: I el Centre Valencià de Ciberseguretat Talaia forma durant este passat curs escolar 25-26 a més de 12.000 persones en ciberseguretat, entre alumnat d'educació primària i secundària, els seus familiars i docents.
7: El director general de TIC, Cristóbal Mollà, explica la metodologia impartida des de 2017 en centres de secundària que enguany s'ha estès també a l'educació primària.
8: Esta decisión viene motivada por la temprana adopción de las nuevas tecnologías y mediante la realización de sesiones gamificadas más accesibles a las nuevas generaciones se ha conseguido concienciar del uso y de los riesgos asociados a estas tecnologías.
1: Pel que fa a l'oratge, continuen la humitat elevada i la sensació de basca. Esta passada nit la humitat ha sigut molt alta. A partir d'ara, a les 2, s'activa per cert l'alerta groga per pluges que poden ser localment fortes a l'interior de Castelló i a l'interior nord de València. Pel que fa a les temperatures, sense massa canvis, màximes de mitjana entre 31 i 32 graus i mínimes de 25. Bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.